0: Era muy a mano. En casa se leía mucho. Y eso también es curioso. No sé,
1: sí, bé,
0: recordes això com a primer motiu, digamos.
1: No és que llegíssim molt els meus pares, però sí, perquè com que ells sempre pensaven que el coneixement era molt important i estudiar era molt important, per ells en aquell moment era una manera de tenir autonomia, de ser una persona més lliure, i a l'escola que anaven els meus germans, que jo anava a una escola religiosa, però ells no, anaven a Lluís Vives, cada any feien, era un col·legi laic, i era un col·legi molt modern en aquells moments, no?, als anys 50 i pico, i hi havia sempre unes fires de llibres infantils juvenils, quan a Espanya no n'hi havia encara de fires, i tots eren llibres de nòrdics, d'edicions traduïdes, evidentment, i sempre llibres. Bé, primer va començar el meu pare a dur-nos cada dissabte els TVOs, i després ja en són llibres, també un tio meu m'ho regalava llibres, sí, sempre he estat, bueno, no puc entendre la meva vida sense llibres, la veritat.
0: Recordes algun títol,
1: dia a dia?
0: Algun títol que te marcara?
1: Bueno, hi havia, sí, Las cautivas de Tabriz, que és un, ara no me'n record l'autor, però era molt guapo. Després Rasmus i el vagabundo, en sol germán llegíem Neddy Blyton, Los cinco secretos, los cinco, m'ho pareix, perquè clar, que nosaltres som cinc germans, pues, també nosaltres vam fer un club secret, bé, el que fas d'intentar reproduir les teves fantasies, no? Sí, vam fer un club també, com els cinc, com a los cinco, sí, moltes coses. Després ja gràcies a la literatura que vaig trobar a l'escola, ja em vaig introduir dins el món de la bona literatura.
0: Que bueno. Y a nivel de familia, ¿qué tal? Has mencionado muchos hermanos.
1: Sí, té molta sort en ser germans, són cinc germans i jo no tinc un fill, però tinc una pleiada de nebots, que són set nebots. Sí, tinc aquesta sort també perquè els estim molt i ells també m'estimen, i això és important. I els meus pares, he tingut molta sort perquè dins la seva joventut, que mos tingueren molt joves, unes persones sense uns estudis formals, reglats molt elevats, i però eren una, bueno, la meva mare fa, demà precisament fa 8 mesos que va morir, és una pena molt grossa perquè he tingut la sort de tenir una mare molt amorosa i molt de pau i de part d'intel·ligència, però sí, per jo era el més important, era la seva amor. I he tingut molta sort en el meu pare. Es considera que, malgrat fossin persones molt joves i molt temeraris i sense ni fer totes aquestes coses que ara fan, que estudien per ser bons pares i bones mares, ells res, però en el final crec que mos van educar molt bé. En aquest sentit estic molt agraïda d'aquesta sort.
0: Ya me avanzabas más o menos eso sobre tu madre.
1: Sí.
0: Que realmente mucha gente puede decir algo así de su madre, ¿no? Pero ¿qué destacarías tú como para poder decir aquí era una persona especial?
1: Sí, era molt amorosa, molt amorosa. Era una dona, a més, també és una, bueno, jo encara vull xerrar en present amb ma mare, perquè la tenc present dins la meva consciència contínuament, no? I pens ara ja s'ha suavitzat un poc els seus darrers anys i ara pens més en tot el que m'ho va ensenyar, tot el que m'ho va ensenyar ma mare, i això ho tenc present. Era especial perquè era molt amorosa, era una dona de pau, tenia molta intel·ligència per captar la realitat i per posar-se en el lloc de l'altre, i era tan generosa que el gen egoista a vegades sobresurt a dins la nostra família, però bastant atenuat quan pensàvem en ella.
0: Tenemos mucha música que escuchar.
1: Clar, i de començar.
0: Vamos.
1: Clar que sí.

0: c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi.
1: Uno de tus clàssicos para bailar, ¿no?
2: Sí, nosaltres fèiem reunions. Bé, aquí xerra de 15 anys, doncs 16 anys, i de 16 anys. I fèiem reunions dins els grups de joves, que érem en aquell moment, que mos trobàvem nins i nines, perquè, clar, la meva educació va ser sempre de dones, inclús en el COU. L'educació mixta la vaig experimentar a la universitat,
1: ja,
2: per primera vegada. Però en els 16 anys o en els 15 ja feren grup a la nostra barriada de Blanquerna, fèrem un grup a la parròquia, i va ser tothom després molt poc religiosa, tothom que ha passat per cor religiosa ja es fa l'antítesi, no? I feien reunions que fèiem en els nostres, com que te diria, com ara no m'ho surt la paraula,

0: canapés. I ballàvem, i ballàvem moguts i a vegades un poquet aferrats. Se'ns acosten molt massa, a quines èpoques.
1: I poquites veces, supongo, no? Que era l'any
0: sí,
1: que
0: bueno, ho intentàvem, sí, claro. A més, com més t'aferraves, més èxit tenies, claro. És cert.
1: Una d'elles és la que estamos escuchando, Mis manos en tu cintura, la versió francesa de Salvatore Adamo.
0: Jo, a més, també m'agrada molt escoltar francès, perquè nosaltres som de la generació, darreres generacions, que hem estudiat francès a l'escola.
1: Claro, que eso de estudiar inglés,
0: no,
1: eso,
0: no.
1: Eso llegó después.
0: Sí, claro, claro, nosaltres claro, estudiàvem claro. Francès, i sempre he tingut molta sort amb els professors de francès, que m'agradava molt, i ells mos ensenyaven bé, perquè hi havia persones de la meva edat que la llengua era com una Maria a l'escola, i per nosaltres no, eren bons professors. I gràcies, li he dit, si escoltes programa, perquè ell està viu encara. Gràcies a Déu.
1: 16 anys, decías.
0: Sí.
1: A los 16 anys ja empezabas tu a conocer otro tipo de coses, ¿eh?
0: Clar, sí, sí.
1: Ja, vamos a entrar en la parte seria ya de la conversación.
0: Bueno, se sordes.
1: Perdona, seria. Porque te corte por... Sí, porque suele ser habitual que cuando una persona, vamos a recordar, en una dictadura, empieza a militar... Suele pasar que es cuando entra en la universidad y conoce otro tipo de mundo, pero en tu caso llegó antes.
0: Sí, va ser per això, precisament aquest grup que van fer a la parròquia. Després, jo crec que
1: no me puedo creer que todo eso se haya gestado en
0: pues
1: una parròquia.
0: Sí, jo, és que clar, aquests anys darrers del franquisme, les parròquies també hi havia una part de capellans que estaven molt compromesos, el que nosaltres no ho sabíem, tot era clandestí, o era baix mà, no? Però hi havia una part de l'iglesi, una part que era solidari en el moviment antifranquista. I de resultes d'aquesta reunió de la parròquia, després van fer uns seminaris, que se feien, aquest nom era clau, i la gent començava a fer seminaris de llibres polítics, d'història de la filosofia, història de la teoria política, i després
1: como
0: era...
1: prohibidíssimo.
0: I això era després gent, en aquest cas era gent del PC, del partit que era com a l'únic partit que existia de... Bueno, per nosaltres era l'únic partit perquè no teníem encara contactes amb altres.
1: Es que te lo quería preguntar, porque solía ser del Partido Comunista, el socialismo
0: partido.
1: No tenía fuerza entonces.
0: No,
1: por supuesto estaba igualmente prohibido,
0: sí.
1: Pero no tenía militancia apenas.
0: No, el partido que va a dur esa fuerza de esa lluita antifranquista, el manco todo este que yo voy a vivir, el Partido Comunista, claro, después ya había otros partidos que se podrían situar más a la izquierda, después eso es que lo voy a conocer en su universidad, y aquí nos varen como que está gent del PC, però com que nosaltres érem tan joves, bé, van començar en llibres i després van dir, bé, si voleu seguir en contacte, i com que jo era molt curiosa i tal, però jo vaig, dues amigues ens van dir que sí, van dir, volen seguir.
1: A ti t'enganxaron fàcil con el tema de la lectura, claro.
0: Sí, eren seminaris polítics de teoria, i després ja nosaltres van començar a militar i el que són les joventuts comunistes, ja. Allà on tenen bones amigues encara, ja. com la nostra amiga.
1: Efectivamente.
0: Eso no se mide como...
1: ¿Alguna lectura prohibida que recuerdes de la época? Y más de una, ¿no?
0: Bueno, sí, ara és mal de fer d'això, però nosaltres, les nostres lectures, hi havia llibres, les revistes de l'Espartí, que era la nostra bandera, la nostra paraula, després estudiaves o llegies
1: els teòrics. Manifest comunista, a lo mejor.
0: Clar, bé, el manifest comunista vaig tenir una experiència que, si vols, te la cont, molt peculiar.
1: Adelante, por favor.
0: Bé, és que jo hi ha una part de la meva vida que també troc que s'ha de reconèixer en públic, és la sort que he tingut en professors i professores, sobretot professores, i és una que estim molt, que espero que estigui bé de salut i la puguem bé, que era Manuel Alcobé de l'institut, i quan feien cou, tu imagina't, això era el 74, en Franco era viu, i aquesta dona mos va, el cou era per ella, per l'institut Joan Alcobé ja era com un assaig de la universitat, és a dir, no tenien llibres i aquesta dona posava en marxa, mos deia tenint la biblioteca de Joan Alcobé, no necessitant tenir testes, i ella anava fent el seu temari però en llibres, i un bon dia se presenta, jo això ja ho he contat altres vegades però és una història molt guapa, ella sempre venia carregada de llibres, és a dir, quan mos havia d'explicar el segle XIX, doncs començaven els teòrics o amb escriptors, i aquest dia ve i mos llitges tot el manifest comunista d'en Carlos Mas. Va obrir el llibre, clar, jo ja el coneixia per la meva clandestinitat, però ho vaig trobar espectacular que una catedràtica d'història de Joan Alcobé mos llegís el manifest comunista des de la primera frase del fantasma recorre Europa fins a la darrera, es diu, va ampliar a lo millor una hora o dues de la classe, i jo recordo que ho deien el nostre company de joventuts, que era en Eusebi Riera, que fa un parell d'any que l'enyoram perquè ja va morir, que era el nostre contacte en el partit, i ell, bueno, va trobar meravellós, que una catedràtica, i ella va ser la primera dona que dins l'institut de Joan Alcover va parlar del moviment obrer, la història del moviment obrer a Europa. Sí.
1: ¿Qué clima se respiraba en aquella época, Xisca? Porque es verdad que eran años oscuros, pero era ya un tardo franquismo, que sí, ya se veía movimiento, sí, ya se veía...
0: Bé,
1: ¿cómo, pues, cómo era militar en aquella
0: época? Era una... La veritat, clar, quan mires en el temps, jo no m'agrada, no vull caure mai dins la nostàlgia, ni tampoc en la melancolia, no, però vist així, com que va coincidir en la nostra adolescència, que ets època que et descobreixes tantes coses, i el teu cap està intentant captar tot i menjar tot, era una època on lo germònic, jo diria que és per el nostre grup, el Manco, era l'ànsia de llibertat, la llibertat per a... per llegir de tot, per votar, per fer modificacions legals, és a dir, la llibertat, passar d'una dictadura a una democràcia, això, se respirava aquesta il·lusió, i era impensable que ara, en aquest moment, després d'aquests anys, puguem tornar a tenir encara una dreta cosa que tenim, i aquests modes que van d'actuació que mos aterroritzen, perquè mos recorden coses d'aquesta època, no? Era una època vista així amb molta ebullició, molts descobriments. Hi havia també molt de patiment, perquè encara hi havia clandestinitat, inclús en la mort d'en Franco encara hi va haver molta repressió, i en Franco fins a la darrera va matar gent, ho sabem, però per nosaltres era una època amb totes les il·lusions i tot per descobrir. Se notava això, l'alegria i la... Sí, sí, il·lusió.
1: ¿Y desde entonces hasta entonces nunca has visto una derecha como la de ahora?
0: No, realment el que veig ara, no. En aquell moment pensem que era una dictadura i que, clar, veies la dreta salvatge dels consells de guerra, els crims d'en Franco que va fer lo darrer, quan hi va haver les darreres manifestacions que la policia matava gent, és a dir, va disparar i va matar estudiants i va matar gent, no? Però... després d'aquí, quan ja va començar la transició que s'ha dit, lo d'ara no ho havíem viscut mai. És que jo crec que hi ha molta gent de la meva edat que ho pot dir. Gent més major sí que havia viscut aquest odi tan fort i aquesta capacitat que té la dreta espanyola de fer mal i de fer mal, però ara aquests llenguatges no els havíem vist, ni en el Parlament, en el primer congrés que se va fer, després de quan varen venir els exiliats, que va venir Alberti, Nadolés i Barruri, un respecte, inclús en la gent de la dreta que s'havia reconvertit, que diguem, no? Però aquest odi, aquesta ràbia, aquestes coses que ara veiem en el congrés, o inclús en el Parlament, te deixa bastant despistada i molt afectada a nivell intern, no? De dir... Es triste haber arribado en esta degradación de la vida pública.
1: ¿Cómo viviste aquella Semana Santa del 77? Ya que mencionabas a Passionaria, mencionabas a Alberti.
0: Ah, vale.
1: Sí, porque esto siempre
0: la semana, la de la legalización, dices tú.
1: Claro, porque Suárez aprovechó que era Semana Santa para decir,
0: sí,
1: es el momento de legalizar.
0: A Mancarrillo, no, a Mancarrillo, amb una perruca. Bé, s'emoció, i a més va ser un acte, crec que de coratge, no? Per part així legalitzar-lo, i el PC ja tenia...
1: Era un secret a voces, supongo, no?
0: Sí, bé, però el PC, com que ja tenia la política de reconciliació nacional i tot això, ja sabia que era un partit que seria important per la transició, i jo crec, no som molt estudiosos en aquest nivell d'això, però crec que va ser molt important la postura del Partit Comunista per poder encetar aquesta època que de democràcia.
1: ¿Le damos a la música?
0: Clar.
1: Okay, vamos.
2: Las tierras de España, las grandes, las solas de sí.

0: Pues no sé si preguntarte, que yo anticiparía un sí, la verdad. Esta es la canción A galopar de Paco Ibáñez, o mejor dicho, el poema, de Rafael, sí, Alberti. ¿Este es el sonido, digamos, característico para ti, de tu militancia?
1: És que quan me vares dir tres cançons vaig dir, he de posar alguna cançó d'aquesta reunió que fèiem, que ja havíem fet tota la part teòrica, que havíem de salvar el món, i després anàvem a menjar, a beure, a estar així plegats, no?, per uh-huh, tanta gent jove, i posava música, bé, hi havia gent en guitarra, i cridava, mos es bravaven cridant. Allà, clar, aquesta m'agrada molt perquè sé que cridava molt fort, però hi ha Bandera Rosa, hi ha La Vela Chao, hi ha Si me quieres escribir, bé, hi ha mil cançons que te recorden la militància antifranquista, no? Aquesta m'encanta perquè era molt activa, molt així, molt, i a més el poema també està bé, malament fossin dels poemes polítics d'en Alberti, són uns referents que situes a dins d'aquesta època.
0: ¿Qué tiene que ver esa época, esa militancia, con que decidieras estudiar Derecho? ¿O no tiene ninguna relación?
1: Jo crec que sí, tot té relació. La nostra vida, tot és una connexió, tot el que feim, no? Clar, jo havia fet... El batxiller va ser de Ciències, després a COU sí que vaig triar assignatures d'humanitats, poguem dir ara, quan hi ha aquesta separació tan dràstica, i jo tenia que molta gent del meu entorn estudiaven coses de filosofia, i jo vaig dir, no, jo vull conèixer altra gent, vull fer una altra cosa, me feia moltes ganes també fer literatura, però vaig dir, no, jo faré dret perquè així és diferent, i a més també per sentit aquest de la justícia, no? Que saps que el dret és un instrument que te serveix per coses no just individuals sinó també col·lectives.
0: T'entiendo, no impartís justícia, no, però sí la tenéis muy adentro.
1: Sí, jo crec que la gent que m'ha estudiat dret, sí, en principi i tens una sensació de... Hauria de ser així, no? Ara també les vocacions s'han distorsionat molt de totes les professions.
0: Jo, de hecho, sí, te iba a comentar que possiblement a dia de hoy, si te passes per una facultat de Derecho, és més, jo te diria la que sea, gente de tus ideales, igual pocos, ¿eh?
1: Espero que n'hi hagi, perquè, clar, quan fas dret és això, penses que és un instrument polític, però que organitza les coses i que... ha fet precisament és un instrument que fa avançar molt la societat i intenta resoldre problemes, que això és important, no? Però clar, està tot ara molt mercantilitzat, el capitalisme ha fet una immersió absoluta en tot i ho veus també, ho veus en el nostre exercici de professió. Jo ara fa molt poc que m'he jubilat, un any, però la nostra professió també ha fet un procés que per jo no era bo.
0: Una abogada és abogada sempre? O quan,
1: sí,
0: se jubila ja...
1: No, jo crec que ets abogada sempre, perquè ara precisament que està tant al dia els temes judicials...
0: I parece que t'obliga a l'actualitat, no?
1: Ho mires. El que passa és que no estàs a lo millor al dia de les reformes legislatives i això, però ho perquè sempre te ve aquesta cosa teva de que com se resol un tema, o quin paper tenen els jutges, o com se podria millorar una cosa amb el dret. Tenint en compte el dret, no? Ara nosaltres a Manacor tenim una cosa concreta, tenim una reivindicació que és per una granja de gallines que me'l volen posar per allà, i tot d'una, clar, quan ho vaig veure vaig dir, no, hem de veure, de fer al·legacions, de veure la part jurídica,
0: els mecanismes.
1: És inevitable, és el que has estudiat, és el que has exercit molts anys.
0: Jo te cojo ese sentido de la justícia que mencionabas, porque también va muy contigo a partir de ahí, cuando tú terminas la carrera en el año 80, ¿verdad? Terminas,
1: sí,
0: la carrera de Derecho. En fin, te tienes que colegiar, efectivamente, empiezas a ejercer, pero junto a ello también se te abren como dos caminos. Voy a empezar por el primero, que es empezar a conocer los movimientos feministas.
1: Sí, va ser també una osmosi, és a dir, quan tu ja estàs dins l'esquerra, militant dins el moviment antifranquista de la joventut i això, després de ja dins el propi partit hi havia associació de dones, hi havia la polèmica de si havies de fer dues militàncies o jub militar com a grup de dones, i després vaig tenir ja la sort de contactar tot d'una en el grup de dones que ja estaven organitzades, més gran que nosaltres, jo dic més gran perquè eren dones més grans, com la nostra estimadíssima Leonor i admirada Leonor Taboada, que era una pionera magnífica perquè va traduir un llibre de Boston damunt l'autoexploració del cor de la dona per alliberar-nos dels metges i de la indústria mèdica, i això també ho record com una, un xoc, una cosa dir, no, això va bé, això m'agrada, jo estic amb aquesta gent.
0: A mi me cuesta trabajo ponerme en esa situación y te lo confieso, Xisca, porque tú, igual que yo lo sé, lo sabes tú. Las encuestas que se vienen haciendo en los últimos años arrojan unas cifras de aproximadamente la mitad de los jóvenes piensan que el feminismo ha llegado demasiado lejos.
1: Sí.
0: Entonces, si esto ocurre en 2026, es que te lo tengo que preguntar, en los años 80, ¿defender el feminismo? O sea, ¿qué era? ¿Darte de cabezazos contra un muro o cómo?
1: No, era també... Mira, pensa que nosaltres vàrem... Espanya té la sort de que quan fa... es bo que moren Franco i comença la transició, ja hi ha tot un moviment de dones que han començat, perquè l'any 75 ja varen començar, bé, ara se feien l'aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, que m'apareix que foren el 76, no? Ja hi havia a baix moltes coses, com hi havia clandestinament una oposició política, doncs les dones ja veien que aquella dictadura estava podrida per dret de les dones, no hi havia divorci, els anticonceptius, vendre-los era... delita, l'adulteri era delita, és a dir, la dona tenia una situació, la dona casada tenia una situació de minusvalia total, i ja hi havia dones inclús dins la dreta, juristes precisament, que ja veien que això no era coherent en el nostre entorn europeu, no? I clar, després en la transició va ser una ebullició que totes les reivindicacions de dones van sortir a primera fila. I va haver moltíssimes coses de dones que hem anat totes a les manifestacions per divorci, per despenalitzar l'adulteri, i clar, tu dius, és que no, ara aquests lots, sobretot els lots que pensen que el feminisme ja no té sentit, és que tenen un procés d'alienació potent i que també hi ha hagut un fracàs com a societat que no han pogut donar a entendre que això són coses bàsiques que s'han d'ensenyar des de petits, aquest tema de desigualtat de les persones.
0: Coeducació, com ho diria una persona que tu i jo sabem, no?
1: Sí, coeducació de veritat, perquè clar, hi ha una educació mixta, hi ha moltes vegades a les escoles se celebra el 8 de març, el 25 de novembre, com a dates, però la coeducació no és això, és des de la primera vegada que entres a una aula que hi hagi una consciència de que totes les persones són iguals independentment de sexe, de gènere, de l'orientació, de tot el que sigui, i s'ha de fer veure des de petits el que és la coeducació. Sí.
0: Què supone la creació del lobby de dones, de la que tu eres cofundadora?
1: Ja me diràs, ara encara, bé, no, ara estem ja...
0: Tot ese movimiento que decías que había por debajo...
1: Sí.
0: Ja havia aflorado i ara tocava associar-se, entiendo.
1: Sí, ja hi havia associacions, perquè el lobby va néixer l'any 94 i ja de molt abans, els 70 i pico, ja hi havia que els partits tenien grup de dones, hi havia el col·lectiu Pelvis, que t'he dit en Leonor, sí. Hi havia joventuts de dones també, hi havia el partit tenien les seves pròpies branques, el sindicat també, hi havia... un grup que se deia Les Cotorres Alegres, també va dir quin nom, sí. I després nosaltres vam participar amb una altra amiga, que també periodista, en Milà Melero, un programa que se deia La Olla Express, i no sé com, perquè ara en Esperança i en les companyes del lobby volem intentar posar en un paper un poc la nostra història, perquè ja duim molt d'anys, i se van trobar distintes persones de també de d'intencions diferents i de, a lo millor, militàncies diferents, molt variat, i va néixer el lobby amb aquest nom que se va considerar superagressiu, perquè volíem fer lobby, és a dir, volíem influir, volíem...
0: Por lo menos no enganyaves.
1: No, volíem influir, volíem molestar...
0: El que no se pone ese nombre de verdad es por algo, es porque tiene una intención igualmente...
1: No, nosaltres volíem fer de lobby, claro. Exactament, i va ser fins ara, però ara ja hauria moltíssim el que és el feminisme ara, i el grup de dones joves, i a més ja està molt, molt descentralitzat, hi ha molt de grups en els pobles, amb un llenguatge que nosaltres durant un temps... inclús se xerrava molt de gènere, però no se xerrava de feminisme, i dir inclús patriarcat era com una cosa
0: radical. Sí, parece que
1: radical.
0: Los términos tampoco estaban
1: sí,
0: muy claros, no?
1: I ara està més clar les coses, i clar, les lectures que tu feies inicialment en els 18-19 anys, jo crec que ara són més vigents que mai, perquè reivindicar totes aquestes teòriques, no?, del feminisme, perquè... la gent que diu que el feminisme està, pues, bueno, pues, això, hauria de llegir també les coses, s'han de llegir.
0: Vamos con la última canción.
1: Val.

0: María del Mar Bonet es un clásico aquí en la sección, sí. La elige mucha gente, sí.
1: Qué bien, estoy muy
0: porque
1: contenta.
0: Es que además, elijas la canción que elijas, siempre hay una causa social detrás.
1: Sí, i és una dona molt admirada, també estimada, i és una dona que ha fet una feina impressionant per recuperar també, com a creadora també, com a, que ha fet lletres molt guapes i música, però també per recuperar poetes nostres. I aquesta la vaig triar...
0: Un país secret?
1: Un país secret la vaig triar per homenatge a les meves amigues, perquè aquest és un poema d'en Robert Graves, que si escoltes bé la lletra, xerra d'aquestes dones de natura real, no? Que les dones tenim al nostre país, que tu, un home, potser està de vora, però ha de demanar permís per entrar-hi. Són dones amb unes màgies, amb unes capacitats. I jo aquesta cançó, quan va morir una amiga meva fa ja bastant d'anys, deu fer 16 o 17, la Rosa Bueno, perquè sempre he tingut molta sort amb les amigues, Sergio, amb amigues inclús més majors que jo, com ara penso amb una neguda Tomàs, no sé si m'escolta bé, li diré, perquè en dones majors, precisament en l'inici del moviment del grup comunista, que trobaves dones grans, com la nostra mirada en Francisca Bosch, que era, jo també va ser una meravella per jo, que la cap fos una dona, vaig dir, això va molt bé, aquest grup. I després les amigues. I aquest poema, quan va venir Rosa, bueno, el vaig llegir molt, perquè ella, per jo era aquesta persona de natura real, màgica, que feia coses que els altres no fèiem. I he tingut molta sort amb les amigues, que és un grup petit, l'amistat autèntica és petita, perquè...
0: Conserves alguna, perdona, sí, de la infància?
1: Sí, com sé, bueno, tenim un grup bueno. De molts de nosaltres, ja sap que és grup de fatxa de dones, l'altre dia xerrant amb un dinar va resultar que som super... Tenim això, l'autoestima molt pujada, el nostre se diu set cinc magnífiques, unes altres són més sedents meravelloses, bé, nosaltres set cinc magnífiques són de l'escola de monges des 10 anys, dels 11 anys.
0: Espectacular.
1: Sí, una meravella, mos estimam i mos entenem sense xerrar, i després n'Esperança, del grup aquest, i dues amigues que ja no hi són, una Maria José Varela, que va morir l'any 20 i ara fa 2 anys va morir en Antònia Matamales, i ses amigues sempre són petites i que ha de... són una llista petita, no? Malament jo t'hagi nomenat un parell, però que se'n va una amiga teva és un bocí de la teva vida que se'n va i que ja no el tens, estàs un... vius de records, i aquesta cançó per jo és un homenatge a totes les... per jo la vida de ses amigues és molt important, és que com estan elles per a compartir amb elles les coses, a part del meu company de vida que també li vull dedicar.
0: Había otra pata que no habíamos comentado relacionada con esa justicia social que reivindicabas, una era el feminismo y la otra es el movimiento vecinal.
1: Sí.
0: Que está muy implicada.
1: Precisament, en Rosa Bueno.
0: ¿Qué tiene que ver Rosa Bueno en esto?
1: Pues la presidenta de la Federació de Veïnats, claro. La nostra líder, la nostra, que també la tenim present i cada any li fan un homenatge i hi ha una plaça també en el seu nom i té un premi en el seu nom.
0: Sí.
1: Jo, els veïnats, clar, va ser després... precisament per haver estudiat dret tenia molt de contacte amb ells perquè me feien anar a explicar lleis o explicar coses que sortien i tu ho havies de fer, malament no fossis cap acadèmica, no? Però sí, i després el barri Blanquerna, teníem una associació de veïnats, després ja quan ja no estava tan implicada en el barri dia a dia era la federació, que feien cursos i allà he conegut gent que l'admir moltíssim, l'admir per la seva coherència, perquè eren persones que inclús tenien orígens... Bueno, jo també has fet de conèixer persones treballadores o de la classe obrera, perquè ara se va de classe per ell, que és una... i ja més que mai són reals les classes, no? Que estudiaven, que feien feina moltes hores i que a la vegada militaven, per jo era una lliçó impressionant. I totes aquestes coses, per estar en grup col·lectius, i això és el que m'ha fet i el que m'ha fa seguir.
0: ¿Y a qué se dedica ahora, Silke Mas? Decías que te jubilabas hace un año.
1: Sí.
0: Hay gente a la que se le cae el mundo encima. ¿Qué hago yo?
1: No, jo no, súper feliç.
0: Tu sabes què fer, no?
1: Sí, cada dia tinc coses a fer. No, sí. No, a més jo tinc que...
0: ¿Y muchos follones o qué?
1: Bé, a Manacor, jo estic en el grup de dones de Llevant, que seguim fent coses. Ara, la darrera que hem fet ha estat una reivindicació del nostre hospital de Manacor, que van tenir una crisi forta per lo del servei de ginecologia, tot d'una mort varen mobilitzar nosaltres, varen fer ara una taula rodona, seguirem fent per defensar la sanitat pública, perquè això és un dels pilars que iguala un poc a les persones dins aquesta societat tan desigualitària i tan... tan dura per moltes, segons on han nascut i segons la seva situació econòmica. I allà després també amb altres grups polítics, i ara tenim aquesta reivindicació de les gallines, que ens volen posar allà una granja de gallines, volen d'organitzar. I després també tenim un poc més de temps per això, per les meves amigues, per el meu company, per la família.
0: No t'avorris nada, eh?
1: No, jo no, a més no crec que és bo avorrir-se, crec que està avorrit si pot acatar i estar amb els pensaments.
0: Avorrir-se la mente, no?
1: Sí, crec que està bé. No ho trobo un problema.
0: Pues chisca más, había costado trabajo, pero no. Lo hemos conseguido. Y te lo agradezco enormemente este ratito que nos has dado.
1: Ay, tú eres muy generoso también, Sergio, muchas gracias.
0: A tú.
2: A vivir que son dos días Baleares. 95.7.
3: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
4: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
5: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
6: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
7: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
6: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
7: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
6: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
8: Ajuntament de Palma, no vos ho podeu perdre.